0: periodo de máxima ocupación, el periodo álgido de la temporada alta. Por eso su efecto será más limitado en cuanto a ocupación hotelera que en otra época del año. Aún así, esperamos que en la zona de máxima visibilidad se rozará el lleno técnico, estando seguramente por encima del 93-94%.
1: La Unió Llauradora preveu que la producció de cítrics arribi a les 2.600.000 tones en la pròxima campanya, la de 2026-2027. És un 3,4% més respecte a l'anterior.
2: L'estimació s'ha realitzat a la fi de juliol i està basada en una anàlisi tècnica tenint en compte el comportament climatològic, l'estat de les explotacions i l'impacte de plagues. Malgrat esta recuperació, Carles Peri, secretari general de la Unió, adverteix que l'aforament continuarà situant-se entre els més baixos dels últims 20 anys.
3: Estem apreciant que no n'hi ha tant de moviment de compra en camp com en anys anteriors, encara que les poques operacions que s'han realitzat són a preus estables. Reclamem a les administracions un pla d'ajudes per a la reconversió d'arbres vells, més matèries actives disponibles per al control de les plagues i després també que n'hi hagi una major promoció dels nostres cítrics en els mercats internacionals.
1: I és que la Comunitat Valenciana encapçala amb Canàries la falta de relleu generacional i l'envelliment de la població agrària. Ho reflecteix un estudi de l'Associació Valenciana d'Agricultura amb dades d'un informe del Ministeri.
4: Els majors de 65 anys ja presenten el 48% dels 31.000 beneficiaris d'ajudes de la PAC en la comunitat. Són 49 punts més que el conjunt d'Espanya. Els agricultors valencians que tenen menys de 40 anys únicament suposen el 5,8% del total. Cristóbal Aguado, presidente Aba Sacha.
5: Salvo que en urgència n'hi hagin fons europeus en la col·laboració de l'Estat i la connivencia de la Generalitat Valenciana per a que puga modificar-se la estructura agrària, puga incentivar-se l'arribada de jovens i puga demostrar-se que l'agricultura de fruites i hortalisses en el Mediterrani va ser estable. Estable en els preus i, per tant, en la rentabilitat per garantir un futur.
1: I el projecte europeu Informa Forest, coordinat per l'Institut Itaca de la Universitat Politècnica de València, conclou que és necessari adaptar a les característiques de cada territori i aprofitar la gestió forestal sostenible per aconseguir que els boscos estiguin cada vegada més adaptats als climes extrems. Són algunes de les estratègies que plantegen per a fer front a amenaces com ara les sequeres, els grans incendis o les plagues.
2: Entre les mesures que plantegen, comptar amb un major coneixement científic per a conservar la biodiversitat, garantir la disponibilitat d'aigua i mantindre la capacitat dels boscos per a absorbir carboni. Eduardo Rojas, investigador d'Itaca i participant, destaca els aspectes que s'han d'integrar per a protegir els boscos europeus.
6: Compatibilizar diversas demandas concurrentes, como es el secuestro de carbono, pero también el uso de productos forestales, especialmente la madera, corcho y demás, como los aspectos relacionados con los stocks de carbono en el bosque. Todos esos aspectos que hay que integrar en cada una de estas bioregiones, cómo adaptarlos mejor. Aparecen aspectos compartidos y aparecen también aspectos donde hay una diferencia sustantiva, especialmente si focalizamos en las regiones más extremas.
1: I un apunt més, la consellera de Serveis Socials, Helena Albalat, ha reclamat al govern central que concreta el repartiment dels menors migrants arribats a Ceuta entre les comunitats autònomes. Ha insistit que els centres d'acollida valencians estan col·lapsats i carrega contra l'executiu per improvisar i per la falta, diu, de comunicació oficial a hores d'ara. A partir de les 4 de la vesprada, l'Agència Estatal de Meteorologia activa l'avís groc per pluges que poden anar acompanyades de granís a l'interior nord de Castelló. L'avís seguirà en principi demà en esta zona i també a l'interior sud de Castelló a partir de les 2 de la vesprada i previsiblement el divendres a l'interior nord d'esta província. Pel que fa a les temperatures màximes que ronden 32-33 graus i mínimes encara elevades de 24-25. Bona vesprada.
7: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
8: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Relato frente a realidad. El relato es el del gobierno que busca pasar pantalla y dar por amortizada la crisis migratoria de Ceuta. Basa su estrategia en el cierre de filas, en una cuidadosa dosificación de la información y en un mensaje triunfalista centrado en que la situación fronteriza ha vuelto ya a la normalidad y que la crisis se ha resuelto con celeridad. La realidad es otra. Queda mucho por hacer. La versión oficial dista de la situación que se está viviendo en Ceuta no se ha cuantificado todavía cuántos migrantes siguen allí, pero lo cierto es que se ve a cientos de ellos deambulando por las calles de la ciudad sin